Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.